Ei auzit parla de casaires d'un demonis que d'aquesta passa se fan nombrosis. Ei auzit parla d'una vila vizina que d'aquesta passa se conta d'històries.

0: Exacte.
1: I per tot que men tot quina copipa i amara tot i xorro minga xaiga i bet magarat

0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escuto, la libertat e sus la Talbero e la Talbero e sur Radio Albicès 95.4 e 104.2 radioalbicès.com.